0: construyera en aquel momento que todo quebró. Y ahora seguramente reventará todo esto, pero quedará la tecnología, quedará la capacidad de estos sistemas, de estos modelos, y el uso que hagamos de todo ello será lo que marcará la próxima década.
1: Ay, gracias porque no solo lo explicas, sino que además lo haces fantásticamente bien. Y gracias a tu explicación y a seguir explicando lo que supone la inteligencia artificial, pues me quedo con esa frase. Cuanto más parezca todo el miedo, ¿no? Mejor.
0: Esto de Herrera en Copa a estas horas me encanta.
1: ¿Te gusta lo de
0: tenéis que cambiar la hora. Me tenéis que cambiar la hora.
1: Ahí queda dicho. De cada septiembre. Un besito, cuídate más. Ahora tu COPE cercana.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
2: Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
4: Mira, estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios que aún están activos y han evacuado a varias urbanizaciones desde primera hora de la mañana en Tarragona.
3: De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad.
5: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda.
6: Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur.
9: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
8: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisur al 900-666-777.
10: Verisur.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Comunidad Valenciana.
3: Estar informado.
11: Te has enterado que es muy probable que de manera oficial ya no se pueda fumar en muchos lugares donde antes se permitía. Bueno, hoy nos hemos venido hasta la playa. Me encuentro en La Malvarrosa, en Valencia, porque será uno de los lugares donde quedará prohibido fumar. Te resumo lo que el Consejo de Ministros ha aprobado sobre el proyecto de ley del tabaco que va a ser remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Apunta a los lugares donde, a partir de muy poquito tiempo, no se va a poder fumar. En piscinas, en terrazas, en las playas, parques infantiles, campus universitarios, estaciones y marquesinas, en los conciertos, en vehículos de trabajo. Por ejemplo, hay dos lugares que seguramente te llamen la atención: las playas y los conciertos. Bueno, la reforma equipara el uso de cigarrillos, también los electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco, en los espacios donde esté prohibido fumar. Y ya que estamos aquí a pie de playa, pues no hará falta que te cuente que tenemos más calor. Te actualizo. Aviso rojo en el litoral sur de Valencia, también en el litoral sur de Alicante. Hasta 42 grados entre las 12 del mediodía, es desde ya, y las 8 de la tarde. A la vez, y en ese sur de Alicante, aviso amarillo por fuertes rachas de viento y posibilidad de tormentas con granizo. De hecho, Alicante anuncia el cierre en todas las playas de la ciudad a partir de las 5 de la tarde. No había yo oído nunca esa medida. Luego nos vamos a ir hasta Alicante para informarnos de primera mano. Bienvenido a Herrera en COPE, Comunidad Valenciana. Soy Borja Rodríguez. Quédate conmigo aquí en la playa. A ver si por lo menos te hago llegar algo de brisa. Y la última hora sobre las novedades de esos lugares donde ya no se va a poder fumar. Por ejemplo, ¿cómo afectará a la gente que va a la playa? ¿O cómo afecta a la gente de la hostelería? Quédate que te lo cuento.
3: Herrera en COPE.
2: Comunidad Valenciana.
3: Estar informado.
11: Me encuentro ahora en el restaurante Sabia, a los pies de la playa de La Malvarrosa, y estoy con Juan, que está aquí trabajando. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días.
11: Oye, veo que tenéis aquí terraza, se está fantásticamente bien con este calor que tenemos hoy.
10: Bastante calor y humedad, más que todo.
11: Bastante calor y humedad. Oye, ¿cómo os afecta, Juan, a vosotros esta posible aprobación de la medida que impida fumar a la gente en la terraza? ¿Os afecta a vosotros en la hostelería?
10: A nosotros nos afecta y bastante, porque hay gente que busca fumar y quiere tomarse, yo que sé, un refresco, un café, lo que sea, un cóctel con su cigarrillo en la terraza. Ya no dejamos fumar adentro. Pues que prohíban afuera ya me parece una barbaridad en cuestión a la hostelería, vamos.
11: O sea, que os afecta directamente. ¿Tenéis la opción ahora mismo de en la terraza sí que se puede fumar?
10: Exacto, tenemos la opción de que se pueda fumar, tenemos ceniceros y demás para poder que la gente fume en la terraza.
11: ¿Cuál será la opción si lo prohíben? ¿Poner ceniceros fuera o lo habéis pensado?
10: No, es que da igual, si la prohíben es porque directamente no quieren el humo del tabaco, entonces si la prohíben nos joden a todos en ese aspecto, vamos.
11: Juan, muchas gracias.
10: A usted, muchas gracias.
11: Y ya que estoy en la playa, pues me cruzo con gente, estoy ahora con Patri y con Dafne. Patri, buenos días.
12: Buenos días.
11: ¿De dónde sois vosotras?
12: De aquí, de Valencia, de Nazaret.
11: De Nazaret, bueno, oye...
12: ¿Fumadora? No.
11: ¿Y tú tampoco, verdad, Patri?
12: No.
11: Oye, ¿estáis de acuerdo con esta medida de que no se pueda fumar? Por ejemplo, ahora vais a la playa, ¿vosotras os molesta, no os molesta?
12: Pues la verdad es que a mí sí que me molesta porque el olor es desagradable y yo entiendo que en sitios públicos puedan haber niños pequeños que, pues, no es bueno para ellos el humo porque les puede hacer daño.
11: Dafne, ¿y tú qué opinas?
13: Yo opino exactamente lo mismo. A mí me molesta mucho el olor a tabaco y mi padre también es fumador y a mí me molesta mucho el olor y a veces me da alergia incluso.
11: O sea que estáis totalmente de acuerdo con la medida.
13: Exacto, o sea, me parece súper bien.
11: A ver qué dicen, tenéis amigos fumadores, claro.
12: Sí.
11: ¿Y qué opinan?
12: Pues no les gusta porque pues están adictos a fumar, entonces pues no les gusta, pero yo siempre les digo que es normal que lo prohíban, sobre todo a los menores de edad.
11: Gracias, chicas, pasar un buen día.
12: Igualmente.
3: Herrera en COPE.
2: Comunidad Valenciana.
3: Estar informado.
11: Sigo paseando por la Malvarrosa y me encuentro con, una pareja. Estáis aquí fumando los dos, son Jan y Gina. ¿Qué tal? Buenos días, Gina.
14: Buenos días, bien. Aquí en la playa un ratito, a ver qué hacemos, que el fumador es muy mal.
11: Lo tenéis mal. Jan, ¿de dónde sois vosotros?
15: De Madrid. Pero somos romanos, vivimos en Madrid.
11: ¿Y estáis de vacaciones ahora?
15: Sí, aquí en Valencia, sí.
11: Se está bien aquí, ¿no?
15: Muy bien, sí.
11: Un poquito de calor hoy, ¿no?
15: Sí, ayer igual, demasiada, quizás, la humedad y esto...
11: Bueno, oye, os veo sentados aquí los dos fumando. Digo, estos son mi pareja del día. ¿Os habéis enterado de esa nueva norma? ¿Qué os parece que os prohíban dentro de poquito, pues incluso, fumar en la playa?
15: No lo sé, que yo tampoco es que fume mucho.
14: No está bien. Es que además hay gente, yo creo que al final hay gente que no cuida y se tira los cigarros en la tierra y eso no está bien. Quien tiene cuidado, tiene cuidado. Pero yo creo que la culpa es de la gente que no cuida la tierra.
11: Lo que pasa también que puede ser que, molesta a la gente que no fuma. ¿Soléis fumar también en terrazas? Por ahora se puede fumar en ciertas terrazas, pero también lo van a prohibir.
15: En la terraza si sales a tomar algo y no fumar, pues no sé yo, para un fumador es difícil.
11: Va a estar complicado, ¿no?
15: Claro, sí.
11: O sea, que está claro que a los fumadores la medida no os viene bien.
15: Desde luego que no.
11: Oye, gracias chicos y que paséis buen día.
15: Vale, gracias, igualmente.
3: Herrera en COPE.
2: Comunidad Valenciana.
3: Estar informado.
11: Y como te decía al inicio, nos vamos a ir hasta la playa del Postiguet, porque ahí está Denis Rodríguez, mi compañero, que también hemos decidido hoy conjuntamente irnos a la playa a trabajar. Denis, buenos días.
16: ¿Qué tal, Borja? Muy buenos días.
11: Calorcito también y humedad, supongo, ¿no?, en el Postiguet.
16: Sí, hace mucho calor, mucha humedad. De hecho, a estas horas la playa del Postiguet está repleta de gente buscando la sombra de alguna de las sombrillas y también intentar pegarse un chapuzón en el mar Mediterráneo, a pesar de que la temperatura del agua es cálida, ¿eh? Así que refrescar mucho no es que vaya a refrescar.
11: No, está alrededor de 28 grados más o menos, la verdad que hace un poco un poquito de calor. Bien, vamos a meternos con el tema primero de la situación del humo en las playas alicantinas, porque sí que no sé si está prohibido, es recomendación. ¿Cómo está la situación en Alicante, Denis?
16: Mira, en Alicante, para que te hagas una idea, 27 playas de la provincia de Alicante pertenecen a lo que es la red de playas sin humo. No es una prohibición, no es que esté prohibido fumar en la playa, sino es un consejo. consejo. En las playas de Alicante, por ejemplo, que son la de San Juan, Almadraba, Albufereta, Postiguet, Urbanova o la isla de Tabarca, todas ellas pertenecen a esta red de playas sin humo desde el año 2021. Y como te digo, no son espacios en los que esté prohibido fumar por una norma con rango de ley, sino que responde a una decisión voluntaria que tienen los ayuntamientos y lo que hacen es pues, buscar fomentos, o fomentar, mejor dicho, hábitos saludables, proteger el entorno litoral y reducir pues, el consumo de tabaco, así como algo tan molesto como es el abandono de colillas en la arena. Así que no es que sea una prohibición como tal, sino un consejo que ya se viene haciendo en Alicante, en las playas de Alicante, desde el año 2021.
17: Importante además esas colillas, solamente una colilla está estudiado, dicen que contamina 1,000 litros de agua, ni más ni menos. Bueno, dicho lo cual, es importante porque en esta jornada de calor comentábamos en las alertas que estamos, pero hay una especial a partir de las 5 de la tarde en las playas de Alicante, Denis.
16: Sí, de hecho para esta tarde es cuando se espera el peor episodio, ¿no? Hay máxima precaución, un episodio meteorológico extremo. Hablamos de una combinación de una alerta roja por altas temperaturas, con valores que podrían alcanzar los 43 grados, y luego además un episodio de viento que va a ser muy intenso. Las rachas podrían superar, hablan de 120, 160 kilómetros hora en algunos puntos, y esto ha llevado al ayuntamiento a activar un dispositivo especial de prevención. Entre esas medidas, bueno, pues se va a cerrar al baño todas las playas del municipio durante la tarde, se va a izar la bandera roja para impedir el acceso al mar, y además se ha pedido también a los usuarios, porque se va a poder acceder a la playa, que retiren las sombrillas, los toldos, cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el fuerte viento. Y además, pues también se contempla el cierre de parques, de jardines, de zonas arboladas, el acceso también al castillo de Santa Bárbara y las terrazas de los establecimientos hosteleros. Se han suspendido también diversas actividades previstas al aire libre para evitar riesgos por estas altas temperaturas, por las fuertes rachas de viento que, bueno, supuestamente van a llegar a partir de las 5 de la tarde.
17: Sí, nos estamos acostumbrando ya a estos reventones térmicos que son tan peligrosos, sobre todo, pues eso, lo que comentas, esas sombrillas que pueden salir volando y pueden causar mucho daño. Pues gracias, Denis, por esta información desde la playa del Postiguet. Un abrazo fuerte desde la playa de Malvarrosa y seguimos adelante. Llegamos a las 12:30. Sigues con lo que más te interesa, como siempre, aquí en Herrera en COPE. ¡Feliz día a todos!
3: Herrera en COPE.
2: Comunidad Valenciana.
3: Estar informado. Herrera en COPE.
2: Más Castellón.
3: Estar informado.
18: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, María Gelo, Quique Rodríguez, Sol Boys i tot l'equip i família. Estem encantats en aquest dijous, aquest dia que, com ahir vam escoltar, dia del desembarcament de Santa Maria Magdalena a Moncofa, però també dia on anem a analitzar moltes coses fins a les 2. I la primera, una molt important, que va a pasar a ir al Scorch Valenciano de Raúl Puchol.
19: Este 23 de juliol representa que ahir era 22, Santa Maria Magdalena. No descobrim res, però sí que a les Corts Valencianes va succeir algo important. Per fi hi ha pressupost de la Generalitat per a este any 2026. S'ha parlat molt, evidentment, d'aquest pacte amb Vox. Més que res, li s'ha donat importància a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a la prioritat nacional, però i què hi ha de lo nostre, de la província de Castelló? Res millor que tindre al nostre costat, sempre atent a quan el necessitem o el cridem a capítol, per vindre al qui és adjunt al síndic del Grup Popular, el majoritari a les Corts Valencianes i que forma part també, evidentment, del govern i dona suport al govern de Juan Francisco Pérez Llorca. Salvador Aguilella Ramos, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
20: Molt bon dia i gràcies a vosaltres i una salutació a tota la gent que ens està escoltant.
19: És important o no és important? Perquè si escoltem a l'oposició no sé quantes al·legacions i això serà un desastre per a la província de Castellà.
20: Bueno, és important. Sempre és important que les administracions tinguin un pressupost. Per això que la Generalitat Valenciana un any més tinga pressupostos, és una magnífica notícia per a tots els que vivim en la Comunitat Valenciana. Ara és que s'hem acostumat a que lo normal sigui que no hi hagués pressupostos, però ara intentaré explicar-te breument lo que significa tindre els pressupostos. Tindre els pressupostos significa tindre una planificació, tindre uns objectius, ficar diners i destinar diners per a financiar i els objectius i la planificació i les inversions i la millora de serveis per a tot el món. Significa organitzar-lo tot i tindre normativa per a baixar els impostos com s'està fent en la Comunitat Valenciana, perquè la gent en el tram de la Comunitat Valenciana paga menys impostos que se paguen en altres llocs, significa, en definitiva, intentar fer un document, com fan totes les administracions tots els anys, i així no marca la Constitució, per a millorar la vida de tota la gent. Això és el que són els pressupostos. A partir d'ahí podem parlar de tot el soroll que altres grups, que no són els majoritaris, intenten traslladar a l'opinió pública. Si vols entrem després poqueta a poqueta en cada una d'aquestes coses, però has dit dues coses ja en principi, que és l'oposició diu que no s'ha acceptat no sé què és menys, no sé què. Mira, el que ha fet l'oposició és votar que no a tot. Votar que no a que la sanitat, la Conselleria de Sanitat, tinga més diners que mai en la història. El 36% d'aquests pressupostos són per a sanitat, per a millorar els serveis de sanitat. Serveis, que n'hi ha més metges, n'hi ha quasi 7.000 metges més que fa 3 anys en aquests moments en la Comunitat Valenciana per atendre a tots els valencians. Que n'hi ha més inversions. Per fi està pressupostat de forma correcta, estarà finalitzat en l'any 32, però ja vaig començar la construcció, el nou Hospital General de la, en la província de Castelló, a més d'inversions, per exemple, l'Hospital La Plana que tenim al costat, doncs hi ha 20 i pico milions d'euros també per a millorar i ampliar l'hospital. Significa, en educació, que estiguen tots els diners per a, doncs, en totes les reclamacions que n'hi ha. És començant per, ara que tenim, estem patint tanta calor, no? La climatització dels col·legis. Ara s'ha fet una aportació de 2 milions i pico per a la província de Castelló, per als col·legis públics de la província de Castelló, però és cert que en aquests pressupostos que vam aprovar ahir n'hi ha 32 milions per a enguany i n'hi ha una programació de 140 milions pels pròxims 2 anys per a ficar climatització en els col·legis que fins ara ningú s'havia recordat, ningú l'havia ficat, i és important per a les millores salarials i per a construir col·legis. En aquests moments s'estan construint, avui n'hi ha en construcció 18 entre escoles infantils, col·legis, instituts, 18 infraestructures en la província de Castelló, en una inversió de més de 120 milions d'euros. N'hi ha programades en aquests pressupostos per a es començar d'un nous centres educatius en la província de Castelló. En serveis socials augmenten també la partida de serveis socials. Tots aquests consellers augmenten les partides, augmenten els diners, augmenten el percentatge que tenien respecte a altres, per a donar pues, prestació a totes les persones dependents, per a que tots els ajuntaments, tots els serveis socials que se donen, tots els ajuntaments siguin finançats per la conselleria, com ho són en aquests moments. I així no podríem parlar de totes les conselleries, de la indústria, turisme, de la d'agricultura, de la d'emergències, de totes podíem estar parlant, de la de l'altre conseller que tenim en la província, que és Vicente Martínez Mus, d'obres públiques, en totes les obres públiques que estan també programades, de tots els diners que se tenen que arribar a totes les entitats i a tot el món de la província de Castelló per a que les activitats que fan i serveis que presten se puguen prestar, per exemple, tot el món de la ceràmica, des d'Arces, des de l'Institut Tecnològic, bueno, pues tot això és el que signifiquen aquests pressupostos, tot això és el que ha votat que sí el Partit Popular i a tot això és el que ha votat que no Compromís i el Partit Socialista ha votat que no a tot. Ha votat que no a tot és votar que no a tot el que s'ha votat en aquests pressupostos. I quan, bueno, si no estàs allí, pues és difícil que la gent sàpiga exactament el tràmit d'uns pressupostos, quantes votacions i quant de temps, però estem 2 mesos fent reunions, comissions, plenaris, i al final pues igual fem 300, 400 votacions, 500 votacions relacionades en coses relacionades amb el pressupost. Compromís el seu ha votat que no a tot. Ho dic perquè tot el que existís, tot el que fa la Generalitat Valenciana, ho farà a pesar de que el PSOE i Compromís existisquen, i menys mal que són minoritaris perquè han votat que no a tot això.
19: A mi me seguís pareixent curiós, clar, és tan gran la xifra d'un pressupost de la Generalitat que vostè ha dit en un moment ha dit uns 24 milions d'euros d'inversió a l'Hospital de la Plana, com si fora xatarreta, no? Estem parlant de 4.000 milions de pessetes, és a dir, una inversió gran, imagínense la que va a l'Hospital General. Aleshores,
20: més de 500 milions.
19: Més de 500 milions? Per al General.
20: Sí, no, però, sí, per al General. Però d'ací fins al 32.
19: O sigui, aquesta, ja n'hi ha una partida inclosa dins sí. d'este pressupost de 2026.
20: Sí, sí.
19: Per al General, que avui crec que s'inaugurava l'ampliació de les urgències. L'altre dia va visitar la secretària autonòmica de...
20: Per al nou edifici n'hi ha més de 5 milions en guany, n'hi ha 140 milions en els pròxims dos anys, i fins a 507 milions crec que són fins a l'any 32, que és quan està programada la finalització de tot l'edifici. No?
19: Vostè és també secretari general del Partit Popular a la província de Castelló. El Partit Popular de la província de Castelló està content en estos pressupostos de la Generalitat?
20: El Partit Popular de la província de Castelló ha treballat tot el possible perquè a Castelló arriben totes les qüestions importants que se necessiten. És cert que tots demanem més de lo que els diners n'hi han, però és les coses importants que depenen de la Generalitat estan contemplades en estos pressupostos i tot allò que hem reclamat en més o menys quantitat està. Ja t'he dit que basant-nos en l'educació, com he dit, en xifres, basant-nos en la sanitat, com també he dit, en xifres, hi ha un fum de centres de salut en marxa també en la sanitat que he anomenat. És començant per el de Vila-real, el número 4 de Vila-real, que n'hi ha una finançació de 100.000 euros per enguany i... Sí, sí, bueno, està ahí. Sé que ha hagut ahí un enfrontament que se va tancar en l'any 16, el va tancar el Botànic quan van arribar. Sé que després ha costat molt, perquè l'Ajuntament tampoc és que ha col·laborat molt en tota la tramitació de tot això, però que està en marxa, que va ser una realitat, que ja n'hi ha diners que se van a gastar enguany, molts diners, que la majoria que se van a gastar l'any que ve, perquè l'edifici estiga una altra vegada pues, això, que se pugui utilitzar per tots els veïns de Vila-real. N'hi ha diners per a totes les coses importants que hem demanat des del Partit Popular de la província de Castelló. Jo, n'hi ha una qüestió que antes has comentat i no vull que se me'l vaig a l'entrevista sense parlar, que era perquè també vull llegir les notícies i, bueno, pues, l'esquerra fent ruïdo per un costat, fent ruïdo en que no sé quina esmena no s'ha ficat, pues sempre hi ha coses que se poden millorar, sí, però evitar que han presentat unes esmenes que no eren per a millorar el pressupost, eren unes esmenes que en tots els casos eren per a empitjorar-lo, que era per a bloquejar-lo, que era per a dir coses que ja estaven recollides en el pressupost i que no aportaven res positiu per a cap valencià, i és la seva forma de fer política, ells veuran, vale? Però també hi ha un ruïdo, l'altre, que també fa l'esquerra, no? Que és el de la prioritat nacional que has nomenat i que avui els mitjans de comunicació també nomenen. No? Això és tindre ganes per un costat i un altre de fer ruïdo en les coses que no són importants, no? Per cas de l'arraigo o de que se tinga en compte qui ho viu en un lloc o no viu en un altre lloc, això és una qüestió que els ajuntaments hem practicat des de sempre. Jo he sigut alcalde de Onda i ho practicava. I en aquest moment se seguís practicant. Vull dir, això que en algun servei que donen l'Ajuntament, pues si t'estàs empadonat els seus avantatges i si no, no les tens, això ho fan tots els ajuntaments, crec que de tota Espanya, des de fa anys. Val? Però és més, ho fan inclús els de l'esquerra quan governen, quan fiquen la renta valenciana d'inclusió, que és la que va destinar als que més ho necessiten, que ara s'ha millorat per el Partit Popular, i on ja se demanava que tenia que estar mig any o un any vivint en la comunitat valenciana per poder tindre dret a això. Bueno, per això t'he dit que al final tot això fa ruïdo de coses que han existit i que són coherents, tant per l'esquerra com per altres que els interessa dir que si ells són els que gràcies a ells tenen pressupostos, però no, mira, si n'hi ha un consell del Partit Popular, 100% del Partit Popular, n'hi ha un equip i un grup majoritari en les Corts Valencianes que és el del Partit Popular, 40 de 99 diputats, que som els que fem possible que tot això passe, que les coses importants les que quan un va al metge, quan un va al col·legi, quan un té una necessitat, quan un és una persona dependent, quan un és un llaurador i necessita una ajuda, quan la ceràmica necessita el suport, que totes aquestes coses que passen, quan el pescador necessita també una ajuda, totes les coses que passen en la província de Castelló, pues que passen perquè n'hi ha una financiació darrere, perquè n'hi ha una planificació i perquè n'hi ha una execució d'això. Tot el demés, en tot el respecte per a tot el món, jo ho qualifico de soroll, i a més de soroll improductiu.
19: Salvador Aguilella Ramos, dos darreres qüestions. Una, s'arriba d'acord en Vox per al pressupost de la Generalitat, i no obstant, si a la província de Castelló no hi ha manera de posar-se d'acord, per exemple, en Burriana o en Almassora, no? També és veritat que en els dos llocs està trencat de Vox, un serà anat, l'altre ahir vostès no poden fer res, perquè ja me dirà Jorge Monferrer i Maria Tormo en els pressupostos a l'aire.
20: Del Partit Popular entenem sempre que això de la política n'hi ha un objectiu clar, que és el d'intentar millorar i aconseguir-lo, des de lo possible, la vida de tots els, totes les persones. Dins d'això, està clar que quan arriben les eleccions, pues, cada un vote en llibertat a qui considere la seva opció, i una vegada ja estan conformats els governs, o ja estan conformats les majories, o ja n'hi ha una representació, n'hi ha que intentar arribar a tots els acords possibles per a que aquest objectiu prioritari, que és millorar la vida de totes les persones, se pot aconseguir sempre, no? Intentar aconseguir-lo sempre. Lo de Burriana Almassora que me comentes, ho has dit, no, ja. No és un problema de negociació o no negociació. És un problema que en Almassora crec que n'hi havia tres regidors, dos se'n van anar de Vox, perquè van discutir entre ells. El Partit Popular no té res que veure en això, no va tindre res que veure en tot això. I en Burriana crec que eren quatre regidors. Una setmana era el mixto, dos se ho van deixar en una explosió interna també de Vox. Vull dir que no és una qüestió de negociació, és una qüestió de situacions que altres partits haurien explicar com han arribat a aquesta situació. Dins de tot això, en els dos llocs hi ha una majoria. La gent majoritàriament va votar al Partit Popular. I el que ha fet el Partit Popular és, a pesar de les situacions d'altres partits, perquè en Burriana també, compromís, pues, els dos regidors també van desaparèixer, però en Burriana és un cas a part. Què ha fet el Partit Popular? Pues aplicar la majoria dels seus regidors per a donar-li estabilitat de govern, tant en Almassora com en Burriana, a l'Ajuntament, intentar, pues, donar servei i donar millor servei a tots els seus veïns, a pesar d'aquestes situacions internes d'altres partits que, com dic, pues, és qüestió d'altres partits, sinó del Partit Popular.
19: I l'última, estem a 10 mesos de les eleccions. El Partit Socialista ja ha dit que en aquest estiu ja ho tenen clar. En setembre ja tenen les llistes, ja ho tenen tot. Vostès quin timing tenen? Va primer, si n'hi ha o no, congrés autonòmic, i després passaran vostès així a la fase provincial? Decidiran primer qui és el cap de llista a les Corts Valencianes per la província de Castelló i després aniran mirant els ajuntaments? Quin és el timing que s'han...
20: Bueno, això dels timings es marquen més les organitzacions supranacionals, quan el Partit Socialista diu alguna cosa a la província de Castelló, m'imagino que és el que li hauran dit que en altres llocs. És realitat que el Partit Popular estem treballant en això. Esta setmana passada ja s'ha anunciat que Begoña Carrasco és la candidata del Partit Popular a l'alcaldia de Castelló, igual com s'han anunciat els candidats a les alcaldies de tota Espanya per el Partit Popular. És una qüestió que el partit treballem internament, que no deixem de cap dia de treballar per intentar tindre en tots els municipis els millors equips, la millor gent que pugui representar el Partit Popular per a poder aconseguir aquest objectiu, que és l'últim que tenim, que és el de millorar la vida de totes les persones. I en aquest treball intern que tenim, que és a diari, els anuncis pues se van decidint per l'organització pues, principalment nacional, en quin moment vol que se vagin produint aquests anuncis.
19: I de moment esperarem al darrer trimestre.
20: De moment esperem que la nacional digui quin és el següent pas a anunciar, perquè el treball, pràcticament el Partit Popular, el té fet al 100%.
19: ¿Y qué puede avanzarnos?
20: No res, hasta que no nos digan. Que Begoña Carrasco es la candidata del Partit Popular a la provincia de Castelló.
19: A la alcaldía.
20: A la alcaldía. ¿Sabes qué pasa? Que estaba hablando que Begoña Carrasco es la candidata a la alcaldía y que Marta Barrachina es la nuestra presidenta provincial i la líder que durà tot això endavant i que farà que els millors equips se presenten en tots els municipis.
19: Pues estarem expectants, com hem estat expectants també a este pressupost de la Generalitat que ha vingut a analitzar-nos qui és secretari provincial del Partit Popular i també adjunte al síndic a les Corts Valencianes per el Partit Popular. Salvador Aguilella Ramos, gràcies per apropar-se i per compartir aquestes situacions amb els oients de Copé.
20: Gràcies a vosaltres.
19: Ja sabem alguna coseta més?
18: Doncs ahí, que ens ho apuntem i que ens han contat. Lo que també sabem des de fa unes quantes setmanes són els guardonats dels nostres premis Cope Castellón, que ja es vam entregar a principis de juliol, que seguim en el nostre repàs.
0: 16 premios Cope Castellón.
21: En la categoría de artes plásticas, nuestro patrocinador fue Reciplaza y entregó el premio el patrono Jorge Monferrer Daudi. El premiado fue un creador con recorrido artístico tan personal como inconfundible. Escultor, pero no tal y como solemos entenderlo, ya que trabaja la madera como si dialogara con ella, buscando en cada veta una emoción, una memoria, una forma que ya estaba esperando ser revelada. Y, al mismo tiempo, transforma materiales como el cemento armado, demostrado en su obra del Grau de Castelló, y al mismo tiempo transforma materiales como el cemento armado. Esto está demostrado en su obra del Grau de Castelló, realizada con una técnica de tintado única que él mismo perfeccionó. Su obra ha viajado por Francia, Italia, Alemania, Croacia, Serbia, Hungría, Polonia y hasta Estados Unidos. Y con su obra, su mirada, que combina fuerza, sensibilidad y una profunda humanidad. Porque no solo es escultor, también es un poeta. Y en él, palabra y materia se buscan, se acompañan y se iluminan mutuamente. Su arte tiende un puente entre mundos, una forma de pensar con las manos y de sentir con la palabra. El premio Cope Castellón de las Artes Plásticas fue para Marcelo Díaz García.
22: Seré breu, pero voy a decir unas cosas. Fixeu-vos bé que poquet, quant de temps portem així en pau, disfrutant de la creativitat humana de les persones, del bon fer, de buscar la bondat, el descobrir, el caminar endavant. No és el que mos ensenyem per la tele i per ahí. Us proposo una cosa, que no oblidem este moment i que almenys dins de nosaltres le continuem i mos creiem que podem seguir lluitant per la pau i la paraula. Vos anime. Gràcies.
0: 16 premios Cope Castellón.
18: En ese repàs que estem fent durant tot el mes d'aquests guardonats que hem tingut durant aquests dies.